0: les haya tanto el postureo.
1: El judío es por naturaleza un delincuente profesional. No conoce la diferencia entre lo mío y lo tuyo. Para él el engaño no es un vicio, sino una virtud racial. Esto decía la revista oficial de las SS en julio de 1938. Solo hay que cambiar judío por marroquí para darnos cuenta de que no estamos tan lejos de ese discurso de odio que nos llevó en el pasado a cometer algunas de las atrocidades más grandes de la historia.
2: Lo que dijeron de mí me importa un carajo. Si me cabreo, pues me relajo.
1: Un discurso de odio que, por ejemplo, pretende desviar el foco de la necesidad de políticas que fomenten la cohesión y la integración social para empezar a curar el problema de despoblación y de mano de obra que tenemos en algunos lugares de España. Y un discurso, también, que confunde a los trabajadores y que les obliga a señalar al extranjero como único enemigo. Pero si vamos a los datos, nos damos cuenta de que las llegadas irregulares están en caída en Europa desde el año 2023, según Frontex, y que en 2025 España tuvo la menor tasa de criminalidad de toda su historia y a la vez el mayor número de población nacida en el extranjero. Sin embargo, la inmigración ha pasado de ser el octavo al segundo problema que más preocupa a los españoles, solo después de la vivienda, según el CIS, como si fuese una continua amenaza civilizatoria. Sin duda, la de Ceuta es una crisis sin precedentes que debe solucionarse lo antes posible para garantizar la seguridad y la convivencia de los ceutíes. Pero no puede servir para contaminar el debate sobre la inmigración ni convertirse en la herida por la que sangra la Unión Europea. Y nosotros, intentémoslo al menos, y no dejemos que el relato del odio gane a los datos.
0: Niño, deja ya tanto el postureo.
1: Hasta el lunes, Juan Ramón. Que tengáis buena semana.
3: Hasta el lunes se va. Gracias. 8:45, 7:45 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
4: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8, matinada de pluges arreu de Mallorca, en registres que arriben als 73 litres per metre quadrat a Escorca, 59 a Binissalem, 53 a Lluc o 34 a Llucmajor. Avui, però, molt pendents d'Eivissa i Formentera, on l'alerta taronja, que a Menorca i Mallorca s'acaba a les 8 del matí, es mantindrà a les Pitiuses durant tota la jornada. Avui és dijous de 7 de setembre, Paco Laguna al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, més titulars amb Paula Bendito. Arriben 11 pasteres amb 168 migrants.
5: Han arribat a les illes en les darreres 24 hores. 5 d'elles varen ser interceptades de Formentera, 2 a Eivissa, 1 a Cabrera i 3 de Mallorca.
4: La ministra d'Habitatge critica la presidenta del govern.
5: En un acte a Eivissa, Isabel Rodríguez ha dit que Marga Proença es nega a congelar el lloguer com si han fet altres presidents autonòmics.
4: I en els esports?
5: Les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello ja són a l'illa després de guanyar la medalla de bronze al Mundial amb la selecció espanyola de bàsquet.
4: Coneguem precisament la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
6: Bon dia. Avui temps inestable a les Balears per cel ennuvolat i ruixats i tempestes forts o molt forts que poden anar acompanyats de calamarsa i ratxes fortes de vent, especialment a Eivissa i Formentera i també a l'illa de Mallorca. Perill important avui per acumulats grans en poc temps, de 40 litres per metre quadrat en una hora a Mallorca, inclús més a les Pitiuses. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens no passaran dels 29 graus a Palma, 28 a Formentera, 27 a Mahó i Eivissa. En els pròxims dies continuarà certa inestabilitat sobre l'arxipèlag, les temperatures sense grans canvis. Pel que fa al vent, avui bufarà moderat de l'est i del nord-est, afluixant a la nit. És una informació d'EMET.
4: Ara mateix tenim 19 graus a Palma, 22 a Eivissa, 23 a Mahó, 25 a Formentera. I anem a veure també si aquestes pluges estan afectant el trànsit. Direcció General, Juan Amplanas, bon dia.
7: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Benissalem, fins a l'altura de Santa Maria Sant i Palma, i també a l'altura de Polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida cap a Sant Rapinya i a l'altura de Taulera en sentit d'Andratx i a l'altura de sortida des de la Vileta fins a l'altura del cementeri en sentit d'aeroport. També trobant retencions a l'autopista de Llucmajor, a l'altura de sortida des de Serenal fins a l'altura de sortida cap a l'aeroport en sentit Palma. I per acabar, volem demanar precaució per aquestes inclemències del temps, on recomanant reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
4: Com dèiem, ha estat una matinada de pluies arreu de Mallorca, en registres que arriben als 76 litres per metre quadrat a Escorca, 59 a Binissalem, 55 a Lluc o 40 a Llucmajor. De fet, el gros de la tempesta

0: Así que en el día de hoy iremos escuchando a los dos entrenadores de los dos equipos. En segunda, recuerdo, no hemos tenido jornada intersemanal, pero mañana empieza una nueva jornada, esta vez es la sexta, uno menos que la de la primera división, y empezará esa sexta jornada en segunda con un Albacete-Córdoba. También tenemos la segunda ronda de los partidos de la primera jornada de la Europa League, ¿vale? En dos tandas, en la de ayer jugó el Celta, que cayó en Chipre ante el Omonia 1-0. Hoy le toca a la Real Sociedad, que recibe, yo creo que uno de los equipos más complicados que tiene en esta fase de grupos. Es un equipo inglés, ya lo decíamos ayer, cuidado con los ingleses, al Bournemouth. Eso sí, por lo menos en Anoeta y a partir de las 9 de la noche, o sea que por lo menos tendrán el apoyo de su público. También se juegan otros partidos, destaca por ejemplo que está la Juventus, está el Union Saint-Gilloise, que el año pasado jugó Champions, se enfrenta además al Victoria Pilsen, que también ha jugado Champions, el Celtic, el Crystal Palace, el campeón de la Conference. O sea, es bastante interesante esta Europa League. Y luego tendremos otro momento importante a lo largo del día, que es el sorteo de enfrentamientos de la eliminatoria de segunda ronda de la Copa Davis. Hablamos de tenis, entre Chile y España, se va a jugar en Santiago de Chile, o sea, jugamos fuera, siempre son complicadas estas eliminatorias, entre el viernes y el sábado. El equipo español que capitanea David Ferrer va con Rafa Jódar como tenista número uno, además de Mérida, el andaluz Munar y Pedro Martínez. Bueno,
1: gracias, Dambuero. Información local en Radio 5.
2: Radio 5, Tot Noticias. Illes Balears, Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 9, matinada de pluges com hem vist arreu de Mallorca, en registres que arriben als 76 litres per metre quadrat a Escorca o 59, per exemple, a Binissalem. Però ara estem més pendents sobretot d'Eivissa i Formentera perquè l'alerta taronja es mantindrà durant tota la jornada. En aquest dijous de 7 de setembre, amb Paco Laguna al control tècnic, us saluda Xisco Díaz. Repassam més titulars amb Paula Bendito. Segueixen arribant pasteres, en concret 13, amb més de 200 migrants a les darreres hores.
4: Han arribat a les illes de les darreres 24 hores. Van ser interceptades a Formentera, Eivissa, Cabrera i Mallorca.
3: La ministra d'Habitatge critica la presidenta del govern.
4: En un acte a Eivissa, Isabel Rodríguez ha dit que Marga Proença es nega a congelar el lloguer com si han fet altres presidents autonòmics.
3: I en els esports?
4: Les mallorquines Alba Torrens, Elena Puello, ja són a l'illa després de guanyar la medalla de bronze al Mundial amb la selecció espanyola de bàsquet.
3: I pendents avui, precisament, amb més motiu que mai de la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
5: Bon dia. Avui temps inestable a les Balears per cel ennuvolat i ruixats i tempestes forts o molt forts que poden anar acompanyats de calamarsa i ratxes fortes de vent, especialment a Eivissa i Formentera i també a l'illa de Mallorca. Perill important avui per acumulats grans en poc temps, de 40 litres per metre quadrat en una hora a Mallorca, inclús més a les Pitiuses. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens no passaran dels 29 graus a Palma, 28 a Formentera, 27 a Mahó i Eivissa. En els pròxims dies continuarà certa inestabilitat sobre l'arxipèlag, les temperatures sense grans canvis. Pel que fa al vent, avui bufarà moderat de l'est i del nord-est, afluixant a la nit. És una informació d'EMET.
3: I també molt pendents de la situació del trànsit en aquesta hora. Direcció General, Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació?
6: Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, en aquestes hores trobem la via de cintura amb bastanta retenció en general, sobretot en sentit cap a Andratx. Trobaran des de l'estadi Balear fins a la sortida cap al carrer Aragó, també en sentit cap a l'aeroport, a la zona d'escoles i al túnel de Gènova. Les entrades a la via de cintura des de l'autopista d'Inca i també des de l'autopista d'Andratx són algo lentes, així que també precaució en aquests punts a l'autopista d'Inca. També a l'altura de Binissalem fins a Santa Maria encara hi queda circulació lenta, igual que l'autopista de Llucmajor, Espilarí fins a l'aeroport en sentit Palma. És tot per un moment. Molt bon dia.
3: Molt atents avui a la situació del temps en aquesta matinada de pluges arreu de Mallorca amb registres que han arribat als 76 litres per metre quadrat a Escorca, 64 a Binissalem, 55 a Lluc o 40 a Llucmajor, segons registres de l'Agència Estatal de Meteorologia. El gros de la tempesta ha tocat terra devers les 5 de la matinada. Laura Ruibal, bon dia.
7: Bon dia. Ja deixa fins a les 8 del dematí de nou incidents, 16 d'ells a Mallorca, però cap d'ells de gran importància. Les Pitiuses continuaran en avís taronja per pluges i tempestes fins a la mitjanit per acumulacions de fins a 50 litres en una hora. A Mallorca, l'alerta és groga fins a les 8 de l'hora baixa per pluges i també hi ha avís groc per Malamà, Mallorca i Menorca fins al migdia. Les

0: Pluies estan ocasionant també retards en l'operativitat de Son Sant Joan, tot i que va recuperant a poc la normalitat. En aquesta hora s'estan veient afectats 9 vols d'arribada i altres 7 de sortida.
1: Precisament abans que arribés aquestes pluges, ahir eren detectades 13 pasteres a Balears amb 214 migrants, 6 a Formentera, 2 a Eivissa, 2 a Cabrera i 3 embarcacions més a Mallorca. Amb aquesta onada i en el que d'un d'any han arribat a l'arxipèlag 331 embarcacions amb pràcticament 5.700 migrants a bord. I en successos, de 9 joves han estat detinguts en un operatiu contra un grup criminal que es dedicava a robar en els banyistes que hi ha a les platges de Palma i Calvià.
2: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma han intervengut 42 telèfons mòbils i 11 patinets elèctrics. Segons els investigadors, els delinqüents s'organitzaven per robar a les platges tots els dies de la setmana i a qualsevol moment, i especialment els vespres. Si les víctimes es percataven, els fets els agredien. Amb les detencions es dona la banda per desarticulada.
1: Parlem ara d'habitatge perquè la ministra Isabel Rodríguez culpa a la presidenta del govern, Margalida Proens, per impedir, diu, que les Balears tinguin el preu de l'habitatge congelat. Aina Escandell, bon dia.
3: Bon dia. Durant una visita a Eivissa, Rodríguez ha fet referència així a la negativa de Marga Proens d'aplicar la llei estatal de l'habitatge. Ha afirmat, a més, que les Illes són el territori amb més estrès en el mercat de tot el país i ha criticat la facilitat amb què els estrangers, ha dit, inverteixen a les Illes Balears.
4: Esta comunidad autónoma hoy podría tener congelado el precio del alquiler y no lo tiene porque Proens no quiere. Hasta Rueda se lo ha congelado también a los vecinos de Santiago de Compostela y de A Coruña. Y Proens cree que la situación en Ibiza no requiere que congelemos el alquiler. Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí?
1: I seguim parlant d'habitatge perquè l'Ivavi construirà 19 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a Petra. Qui vulgui optar haurà d'acreditar un mínim de 18 anys de residència al municipi.
2: El projecte és el primer d'aquest tipus al municipi. Amb més de 20 anys, la presidenta Marga Proens ha destacat que aquesta és una de les promocions que es beneficia del procediment exprés impulsat pel govern per agilitar la construcció d'habitatge públic i subratlla que qui se'n beneficiarà seran els petrers.
5: 18 anys de residència a Petra. Això sí, és prioritzar els ciutadans de les Illes Balears. I això sí, és prioritzar els ciutadans de les Illes Balears en totes les garanties legals, jurídiques i amb mesures pragmàtiques i amb mesures efectives que sí o sí podran tocar en ses mans els ciutadans de Petra.
1: L'habitatge va ser precisament un dels temes centrals en l'inici de l'Escola de Salut Pública de Menorca, perquè han sabut que 9 de cada 10 persones amb problemes per accedir a una casa tenen precisament problemes de salut mental. Són 6 vegades més que la resta de la població llorense allès.
6: Sí, els experts de l'Agència de Salut Pública de Barcelona han situat la crisi de l'habitatge com també un problema de salut. I és que, com dèieu, les persones que no poden accedir a un habitatge o poden perdre el seu tenen 6 vegades més problemes de salut mental que la mitjana de la població. Una situació que es complica encara més si xerram de menors. Juli Carrere és investigador de l'Agència Barcelonina.
7: Hem vist coses similars que fins a 10 vegades més els infants que estan vivint situacions d'inseguretat residencial també es veuen afectats per aquestes problemàtiques de salut mental, però també de seguiment de l'escola i altres problemes.
6: Aquesta situació deriva en una major medicació, afegeix aquest investigador, sobretot d'ansiolítics, i al final aquest deteriorament de la salut mental també acaba passant factura a la salut purament física. Sentim de nou Juli Carrera i també Maria José López, directora de l'Escola de Salut Pública de Menorca.
7: L'acumulació d'anys o de condicionament en què tu estàs pendent de l'habitatge t'acaba afectant els teus estils de vida i a la teva salut física en general i al benestar.
8: Que les condicions de vida, no? El barri en el que naixem, la feina que tenim, tot això impacta molt més a la nostra salut, no?
6: Els experts de l'Agència Catalana aposten per limitar els preus dels lloguers i per evitar la concentració de molts habitatges en mans de pocs propietaris.
1: 8 i 53 minuts, segueix coejant el rebuig de l'objectiu d'AENA d'arribar als 50 milions de passatgers als aeroports de les Illes l'any 2031. La xifra la recull el document de regulació aeroportuària aprovat recentment en el Consell de Ministres.
3: Els grups ecologistes critiquen durament el document. Les seccions del GOP de Mallorca, Eivissa i Menorca han fet un comunicat conjunt titllant d'insostenibles les previsions d'afluència de passatgers. Joan Carles Palerm, del GEN GOP.
9: Aquí ja s'està parlant de construir una quarta desaladora. No pot ser que un territori com el nostre necessiti quatre desaladores per poder abastir la població local, perquè no tenim prou pel sector turístic que posem en gent. És un impacte enorme el que s'està produint i no podem arribar a ampliar l'aeroport, obrir la màniga, no?, perquè pugui arribar un percentatge major de gent.
1: Més coses. Les obres del primer tram del segon cinturó de Palma començaran a principis de l'any que ve. Tindran un cost de 350 milions d'euros. Connectarà l'autopista de Llucmajor amb la carretera de Manacor en un projecte que s'ha dividit en dues fases. El termini d'execució global és de més de 6 anys, tot i que s'espera que es pugui escurçar solapant les obres.
0: El projecte cerca llevar vehicles de la via de cintura, una infraestructura que suporta un tràfic diari de 185.000 cotxes. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha destacat que servirà per millorar la fluïdesa del trànsit i descongestionar els accessos de Palma.
10: És l'obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa. Un projecte transformador, un projecte amb una gran inversió econòmica.
0: La complexitat del projecte ha fet que s'hagi dividit en dues fases. La primera anirà des de la zona d'Esmolinar fins a les proximitats de l'aeroport amb nous passos elevats als carrers Guasp i Cardenal Rosell. Se millorarà també la sortida de l'autopista al Coll d'en Rabassa. La segona fase inclou la construcció del tram soterrat de gairebé un quilòmetre fins a Mercapalma amb una zona verda en superfície, la construcció d'un carril més per sentit a l'autopista de l'aeroport i nous ramals cap al centre comercial i la carretera de Manacor. Laura Montaner és cap de Servei de Planificació i Projectes.
11: Y nuestra idea es continuar a la mayor rapidez posible hacia la información pública para poder después continuar con la tramitación de ambos proyectos, siempre en paralelos, pero lo más unidos posible, con el fin de poder acortar esos tiempos, pero que determinarán pues la evolución de los hechos y de los trámites administrativos. Pero la idea es poder comenzar este próximo 2027.
0: El projecte del segon cinturó du damunt la taula més d'una dècada.
1: I un darrer apunt, 600.000 euros per fomentar la contractació de persones amb discapacitat al sector turístic és la nova iniciativa del govern finançada a l'impost de turisme sostenible. Carme Muñoz, presidenta de FOCUA, l'associació majoritàriament empresarial d'entitats sense ànim de lucre, valora aquesta iniciativa.
12: Per nosaltres és bàsic, com vos deia, per aconseguir aquesta inclusió real d'aquest col·lectiu, no?, del que col·lectiu que representam, i no hi ha millor inclusió que poder tenir una feina en una empresa ordinària, no? I per què no aquesta visió social dels fons d'ITS, com ha comentat la consellera en la presentació en roda de premsa, no?
1: Queden 3 minuts i mig perquè siguin les 9 per la Mare d'Esports.
2: Les mallorquines Alba Torrens i Elena Pueyo ja són a l'illa després de guanyar la medalla de bronze al Mundial amb la selecció espanyola de bàsquet. Van aterrar ahir a l'aeroport de Palma. Per a Torrens, capitana de la selecció, és la seva quarta medalla a un Mundial i 11a que guanya amb la selecció. Ara la jugadora de Binissalem ja té la mirada posada a la pretemporada amb l'Azul Marino, equip mallorquí que enguany debuta a la Lliga Endesa.
13: Tenim molta il·lusió tot d'aquesta nova temporada amb Azul Marino, que ara mos queden unes setmanes per acabar de preparar-nos i crec que anem, no?, en humilitat de saber que acabem d'arribar a la Lliga, de com ens volem assentar, però també en l'ambició de que volem fer les coses bé i per part meva el que vull és sumar.
2: Per Elena Pueyo és la primera medalla a un Mundial de la seva trajectòria i la segona amb la selecció. En dues setmanes també començarà a competir a la Lliga amb el València Bàsquet, equip amb el qual acaba de fitxar. S'estrenarà precisament contra l'Azul Marino d'Alba Torrens. I encara en bàsquet, el Palmer ha guanyat el primer derbi del curs contra el Puigui. Els dos equips de ciutat disputaren ahir el trofeu AON, que va acabar 86-79 amb victòria, ho deien, per al Palmer. Es tracta del darrer partit de pretemporada abans de començar la primera FEB, divendres que ve, amb dos equips s'afronten, a més, en la primera jornada de Lliga.
1: I avui a la Cultura parlam de la nova edició del Teatre de Barra que comença avui.
0: Les funcions
3: funcions seran entre les 7:30 i les 9:30 a diferents locals de la zona de Blanquerna i 31 de desembre. Estan enfocades en els anys 80 i se celebraran al llarg de 6 dijous consecutius fins dia 24 d'octubre. El programa inclou la representació de 5 obres de breu format, Berlín 89, escrit per Alfonso Morillas, La gàbia enganadora, dirigida i escrita per Bernat Molina, No controlis, amb text i adreça de Pablo Valera, Jingles, escrit i dirigida per David Mataró, i Wall and Cas, de Marga Arrom. Que, per cert, parlant de cites culturals per avui, avui coneixerem les exposicions temporals que acollirà aquesta temporada la Fundació Pilar i Joan Miró, i la Galeria Palaires presenta també les seves noves exposicions amb motiu de la Nit de l'Art d'aquest cap de setmana.
14: Ràdio 5, tot notícies.
1: Un minut per les 9 per repassar altres previsions del dia.
0: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, presenta l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, també pendents de les novetats de l'inici del curs de la formació professional que donarà a conèixer avui la Conselleria d'Educació, i el Partit Popular reuneix la Junta Directiva en la presència del vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del Partit Popular, Elías Bendodo.
1: I acabam amb una bona notícia. El músic de Seuva, Tomeu Seguí, tocarà demà l'orgue de ball La Cúpula del Panteó de Roma. Ha estat convidat a participar en la 6a edició del Festival Organístic Internacional, que reuneix a l'històric monument a intèrprets de diferents països. Enguany, el festival, que s'estendrà fins a final d'octubre, commemora el centenari de l'orgue Giovanni Tamburini del Panteó. Així arribam a les 9, tornem amb més notícies a les 10.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. El preu de l'habitatge bat un nou rècord històric a les Balears. Segons les dades del Ministeri, el preu del metre quadrat va assolir els 3.980 metres al segon trimestre de l'any. En un any, la xifra s'ha incrementat un 13,1% i des de 2023 ho ha fet un 28%. Tot això en un dia on que novament s'han certificat les fortes discrepàncies polítiques per trobar una solució a la crisi d'accés a l'habitatge. La ministra Isabel Rodríguez, en una visita a Eivissa, ha reclamat les administracions governades pel PP que apliquin els topalls previstos a la llei de l'habitatge i ha advertit que Brussel·les ja demana que es vagi per aquest camí. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, li contesta que de cap de les maneres.
2: O además de construir, nos ponemos manos a la obra a regular o nunca seremos capaces de cogerle el ritmo a este mercado salvaje. Podemos invertir muchos millones de euros, alcalde, en construir mucha vivienda pública, pero si competimos con grandes fondos que se compran la isla entera, aquí el problema no se acaba nunca.
3: Cuando creemos que hay intromisiones o cuando creemos que hay decisiones que no se corresponden o que desde luego no favorecen a los ciudadanos de Baleares, no las vamos a adoptar. Como es declarar una tensionada o topar los precios del alquiler.
1: Avui és dijous, 17 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Aina Escandell. Suspeses les classes a les pitiuses.
4: El govern envia un missatge, és alert i demana a les famílies que tinguin possibilitat de recollir els infants dels centres educatius que ho facin. És una mesura de prevenció davant la previsió de pluges i tempestes intenses per a les pròximes hores. Les classes queden suspeses i en tot cas es garanteix que els infants podran romandre al centre fins que passi la tempesta. El cap d'emergències del govern, Aurelio Soto, demana, però, perquè es tracta d'un front meteorològic una mica imprevisible.
5: És cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca en la evolución de este frente.
1: No atura l'arribada de pasteres.
4: 214 persones han arribat a les costes de l'arxipèlag en 13 embarcacions. Les darreres 24 hores, 6 d'elles han estat interceptades a Formentera, 2 a Eivissa, 2 a Cabrera i 3 a Mallorca. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, les Balears superen per primera vegada les Canàries en nombre d'arribada de migrants.
1: La inflació incrementa la pressió fiscal.
4: És la denúncia de la patronal Pimem que reclama al govern central que redueixi els paràmetres de l'IRPF per poder compensar l'anomenat efecte fiscal DRAC. Un estudi del seu observatori conclou que pràcticament la meitat dels doblers que les empreses destinen a incrementar sous per compensar la inflació no arriba a les butxaques dels treballadors. Carles Mas és el director de l'àrea d'Economia i Empresa de Pimec.
6: De cada 100 euros addicionals de cost laboral que assumeix l'empresa, el treballador percep nets entre 48 i 56. Vol dir que tot aquell esforç que fa l'empresa per pujar els salaris, una part no arriba en el net a causa del fiscal drac.
1: I en els esports?
4: El Mallorca cerca la primera victòria fora de casa. La Lliga, dissabte, els vermells visiten Sant Sebastià per enfrontar-se al filial de la Real Societat. L'entrenador Luis García adverteix els seus que sense puntuar fora no surten els números per pujar a primera.
7: Tratando de ayudarle a encontrar mejores versiones fuera de casa, a entender mejor el partido, a saber que tenemos que seguir siendo muy, muy competitivos fuera de casa, porque como he dicho antes, necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia. Durant les pròximes hores continua la inestabilitat a les Balears, concretament a les illes d'Eivissa i Formentera, amb menys probabilitat a l'illa de Mallorca, però amb possibilitat de ruixats i tempestes forts o molt forts que poden anar acompanyats de calamarsa i ratxes fortes de vent durant la tarda. A les Pitiuses, perill important fins a les 6 de la tarda per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens no passaran dels 29 graus a Palma, 27 de màxima a Mahó, Eivissa i Formentera. Avui bufarà el vent moderat de l'est, tendint a perdre força cap a la nit. Demà continua la inestabilitat fins al migdia, amb possibilitat de ruixats i tempestes, especialment a les Pitiuses i a l'illa de Mallorca, que poden ser localment forts. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis, les nocturnes en descens. S'esperen mínimes de 19 graus a Mahó, 18 a Eivissa i Formentera, 17 a Palma. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
9: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
10: Molt bon dia, és la 1:35 d'aquest dijous de 7 de setembre. Avui, molt pendents del temps, ho estem escoltant, ho estan vivint ara sobretot a les Pitiuses, Eivissa i Formentera, que estan en alerta taronja fins a les 6 de l'hora baixa per pluges i tempestes intenses. De fet, fa tan sols uns instants, el govern ha enviat un missatge d'alerta als ciutadans de les Pitiuses, precisament per demanar precaució, per prevenir les seves actuacions davant les possibles plogudes de les darreres hores i les fortes ratxes de vent. Així que molta precaució, tot això després que el govern també hagi demanat, en la mesura que sigui possible, a les famílies que vagin a recollir els seus infants als centres educatius i les classes de l'hora baixa han estat suspeses. Recordem que les pluges iniciaven aquesta matinada a Mallorca, on han deixat registres de fins a 90 graus a Lloseta. I ens endinsam ara sí a la nova edició de Punt de Fuga. Avui, a part del temps, hem de parlar de la nit de l'art, perquè les Galeries d'Art de Palma tornaran a obrir les seves portes aquest mateix dissabte. Una edició molt especial, ja que l'esdeveniment compleix 30 anys. Per saber-ho tot sobre aquesta cita, la nostra companya Paula Bendito és amb protagonistes de la nit de l'art. Paula.
11: Bon dia, Xisco. Sí, som aquí amb Fran Reus, que és el president de l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani i també és el director i fundador de la Galeria Reus de Palma. Bon dia.
12: Bon dia.
11: I també som aquí amb Federico Piña de la Galeria Pelaires. Bon dia.
13: Bon dia, com estàs?
11: Tot a punt per a aquesta edició, especial edició de la Nit de l'Art?
12: Bueno, quasi tot, imagino. Per la nostra part, jo crec que hem fet la feina, una feinada, no només els darrers dies i mesos, sinó són 30 anys de feina realment, no? I que es poden celebrar un esdeveniment cultural i d'art contemporani, que és un sector bastant petit, no? Som 15 galeries d'associació i poder arribar a celebrar 30 anys, que sigui un esdeveniment ja que tothom se marca en el calendari, és un esforç titànic, no? Jo no era les primeres edicions, el Federic era molt jove, però ja era en son pare i en Xavi Fiol que van tenir aquesta idea de fer aquest projecte i arribar fins als 30 anys, jo crec que és motiu de celebració per tots i d'enhorabona.
11: Sou una quinzena de galeries que formeu part de l'associació, però a més, per a la Nit de l'Art s'hi sumen altres espais públics, privats, no només hi haurà art contemporani, música, és un esdeveniment col·lectiu, no?, que va més enllà, fins i tot de Palma.
12: Sí, bueno, la Nit de l'Art al final és una nit d'art contemporani, no? Al final són les galeries que organitzen de l'Art Palma, el que dius fa 30 anys, però sí que sé que també ens agrada que ens acompanyin, no? Tenir bons col·laboradors, les institucions també de darrers anys jo crec que han tingut un paper molt important de voler donar suport en el projecte, de donar suport en el nostre sector i claro, també no només a nivell d'ajuda, sinó també a nivell de portar també el seu granet d'arena en projectes molt, molt interessants. I a part, bueno, la música al final al carrer és una festa, no? La Nit de l'Art és una festa, però sempre dic que al final els projectes queden oberts durant un parell de mesos i la millor manera de veure art està molt ben companyia en grup, però jo crec que és tot sol, les setmanes posteriors, sé que l'Illa són espais totalment gratuïts, convidam a tothom a venir i fer una xerradeta d'una manera més íntima, però la festa també m'ho agrada i ja crec que és un vespre molt, molt maco.
11: És una forma també de reivindicar les galeries com espais expositius oberts a tothom, que tothom hi pot entrar, no aquesta igual idea que té la ciutadania en general, que és un lloc on només se compra i se ven art, sinó també se pot entrar a veure aquest art, està obert, no?
12: Sí, jo crec que en temps de les crisis que ha hagut econòmiques, que major sector públic, les exposicions eren per tema pressupostari eren mínimes, el sector privat era el que duia més pes de l'art contemporani, no de Mera Palma, sinó Balears. Com tu dius, al final els museus són espais d'exhibició, que tenen uns recursos que nosaltres no tenim de gràcia d'haver, però nosaltres som espais gratuïts, que inclús poden venir de manera gratuïta, no cobrem res. I al final jo crec que també, de cada vegada, el públic en general, no només la Setmana de l'Art, s'està interessant i ens està donant suport també d'aquesta manera i carinyo. I s'afecta el dissabte, que serà la ciutat un paradís, no? i una manera per volar d'una fantàstica. Sí.
11: Vull comentar aquesta trajectòria de 30 anys de la Nit de l'Art. Aquesta iniciativa, per què va sorgir? La teva família, Federico, hi va tenir molt a veure, no? La Galeria Pelaires, a més, és la més antiga de tota Mallorca. Per què va sorgir? D'Espanya.
13: Quasi feim 5, enguany hem fet 57 anys. Per tant, hem vist molta gent, molt de col·leccionistes, molt d'artistes. L'altre dia vàrem calcular i xerrant 11.000 artistes que han passat per Pelaires durant tots aquests anys. No? És una barbaritat de gent, però sí també vull dir que aquests 30 anys són 30 anys que demostren que el món de l'art és un món de molt d'esforç, de creure-hi molt, i que realment no se poden fer les coses d'avui per demà, que necessitem realment un apoyo no només per aquesta Nit de l'Art, sinó una continuïtat perquè Mallorca realment sigui protagonista no només a nivell local, sinó a nivell internacional, d'un destí cultural.
11: I com va sorgir aquesta iniciativa? Per què se va decidir començar amb la Nit de l'Art? És, a més, ho comentàveu abans en aquesta petita presentació que heu fet, una iniciativa pionera a Europa.
13: Sí, jo crec que nosaltres el que volíem era de qualque manera llevar aquesta por, aquest respecte a la gent, no? Fer com la cultura accessible a tothom, que és el que jo crec que és una funció primordial de les galeries, no? Però d'una forma desinteressada. Mon pare i ma mare van obrir la galeria d'una forma totalment desinteressada. Mai haguéssim pensat que arribaríem fins on hem arribat avui, no? Totes aquestes coses es fan d'una manera inconscient, però sobretot creient en el projecte, no? Jo crec que va ser bàsicament un tema de passió, d'unir forces i de dinamitzar la ciutat de Palma en un moment que realment pues, les galeries venien 3-4 persones en el mes. Hem de pensar també que els inicis de la Nit de l'Art eren d'una atenció de públic molt petita. És a dir, i nosaltres estàvem emocionats en els resultats. Avui en dia treure en el carrer més de 22.000 persones pues és un repte molt important, però que vull tornar a dir que no s'ha aconseguit d'un dia per un altre, sinó que han tingut que passar 30 anys. I això és a vegades molt complicat, però això necessitem la por de les institucions públiques per realment recolzar i tancar el cercle d'aquesta proposta tan important per a la societat mallorquina.
11: I també vull fer una petita reflexió sobre l'art contemporani. Supost que això se demana molt, se'n parla molt, que és una cosa elitista, només per uns pocs. Aquesta percepció estesa, que m'adheriu sobre això?
12: Bueno, això és perquè la gent se queda sempre amb els grans titulars, no? Que surten, que se subhasta, que s'ha venut una peça per 100 milions i se pensa que nosaltres som multimilionaris, els galeristes, no? I no, res, això no és una feina de fons, de també donar suport, com diu Federico, 11.000 artistes, segur que qualcun van començar pràcticament amb ells i després han tingut una trajectòria al·lucinant i veure que aquests artistes que tu has donat suport van evolucionant cap a tot el món i que estan els millors museus i institucions, és un motiu d'orgull. L'art contemporani és el que se pot consumir de manera totalment gratuïta. És a dir, segons quin tipus de cultura no la pot consumir gratuïtament. Tu pots venir, veure, disfrutar, després, si te vol d'una peça, nosaltres encantat perquè al final és el nostre modus vivendi, no? però que també hi ha de tot tipus de preus i tot tipus de col·leccionistes i qualcú llevant-se un parell de sopars en el mes, ja pot tenir una petita peça i anar començant una col·lecció que al final és algo molt maco i crear aquest gusanillo, no, que s'ha dit ara un poc per això, per fer el contemporani més social i crear aquest gusanillo, no, en el públic perquè després tornin i que s'interessin i al final acabin sent col·leccionistes i consumidors d'art.
11: És una cita més que dona el sus a la temporada expositiva a Mallorca, no?
12: Jo no sé ni quan comença ni quan acaba la temporada, perquè tenim aquest any hem tingut 5 esdeveniments molt importants, perquè ara la nit és el culmen, no?, dels 30 anys de la nit de l'art, però hem tingut Sarpa amb la Branch, que ja d'un 20 anys, que ja se diu aviat, també tenim el Palma Summer, hem fet el Mallorca Fotofest, que és un festival bienal de fotografia que també ha començat enguany, i també han tingut aquí, gràcies a Art Palma, no?, la nostra iniciativa de fer en col·laboració amb Art Colón, fer la Fira Art Colón Palma de Mallorca el mes d'abril, que també crec que és un puntet més, no?, per sumar, que sàpiguen que Mallorca estem en un puesto molt maco, però que també hi ha art contemporani, i ser realment un nucli del Mediterrani important en aquest aspecte.
13: Jo el que m'agradaria sobretot recolzar el que ha dit el president és que hem de ser conscients de que en el moment que va néixer la nit de l'art, la cultura estava completament oblidada. Tu m'has demanat per què, quina era una de les raons, no? Nosaltres el que veuríem de qualque manera és apropar a l'art, a la societat i a les institucions, perquè en aquell moment nosaltres anàvem absolutament tots sols. Mai varen tenir recolzament en els principis de la nit de l'art, no? Avui ha canviat molt, avui les institucions s'han sensibilitzat en nosaltres, en la cultura, estan demostrant que volen dinamitzar i canviar la situació. Per tant, dir que l'art és una cosa elitista és mal interpretar. Jo crec que hi ha una mala informació, com deia en Fran, i que això és una cosa que s'hauria que realment intentar a través de, bueno, pues mitjans de comunicació, dels missatges que veiem en els mitjans de social media o aquestes coses, que perjudiquen molt, no? Perquè a vegades una informació molt petita pot perjudicar una infraestructura que mou

0: Sí.
1: Seria de patir.
0: Bastant més apropiat, tot això.
2: Ja només ens queda convidar tothom que hi vagi a la Nit de l'Art dissabte, 19 de setembre. Federico, Fran, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Nacional.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Per sempre el vostre suport i acompanyament. Moltes gràcies, Paula. Seguim a punt de fuga parlant de qüestions culturals, en aquest cas a Menorca, perquè el proper mes de novembre l'illa es convertirà en la seu del Festival de Narradores Iberoamericanes. Per saber com s'està preparant aquest projecte a poques setmanes del seu inici, connectam amb l'estudi de Ràdio Nacional a Mahó, Clara Ceballos, bon dia.
4: Bon dia, Xisco. Avui coneixerem tots els detalls del Festival de Narradores Iberoamericanes, una cita internacional que ja s'ha començat a finançar gràcies a l'èxit de les trobades de l'Història Islam. Per parlar d'aquests dos projectes, han vingut a l'estudi de Ràdio Nacional a Menorca les organitzadores de l'associació Sespinyoles, les narradores Andrea Ullamburu i Marileta. Bon dia, Andrea. Bon dia, Marileta.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Què és exactament el Festival de Narradores Iberoamericanes i d'on va néixer la idea de portar un projecte internacional d'aquestes característiques a Menorca?
5: Bueno, el festival, diguéssim, que es diu Loves, és un festival que ja està funcionant des de fa uns anys. De fet, aquesta és la novena edició. I ha funcionat molt per tot el que és Llatinoamèrica. Amb na Maria i na Maribel fa estona que dèiem, no?, que teníem ganes de muntar un festival, però bueno, les agendes apretades feia com que no acabéssim d'avançar. I a les coses de la vida, la directora que gestiona per Amèrica Latina, na Elena, es va posar en contacte amb jo i em va dir: "Quiero llevar mi festival a Menorca." I vaig dir: "Nosaltres volem fer un festival." Dic: "Vinga." I vam decidir fer una coproducció. I bueno, i d'aquí la locura i a les companyes que diuen sí a todo, pues hem dit, pues venga, pa'lante.
4: De la idea a la pràctica hi ha a vegades un abisme. Organitzar un projecte internacional tampoc és gens fàcil de fer. Quins han estat els principals murs que heu hagut de saltar per fer-ho possible?
5: Bueno, jo crec que el principal sempre és l'econòmic, no? L'abisme econòmic de dir, buah, i ara com ho fem? Per on comencem? Exacte. El tema administratiu també, i un poc que era les primeres vegades. Jo crec, no?, que quan ja ho has fet, tot avança i ja saps per on tirar, però és la primera vegada que ho fèiem. I també, bueno, doncs, això que dèiem ara, tot el tema administratiu de papers, de resoldre el tema de l'associació, recuperar no sé què del banc, s'ha de fer una memòria, bueno, mil coses que a vegades s'ha de dir que et treuen com les ganes de fer res, perquè és com que, bueno, desconeixes, t'has de seure, però bueno, hem anat fent, hem anat tirant, perquè s'ha de dir que entusiasme a nivell humà hi ha hagut per totes bandes, des de, bueno, per totes les participants i des d'aquí, aleshores. I sempre que ho hem explicat, hòstia, que bona idea, va, tirem endavant, ho feu, tal, i això ens ha animat i ahí estamos.
4: Ara ja estem a poques setmanes del tret de sortida, que està ja totalment engestit, i quin és el repte més gran d'última hora que us falta per tancar?
5: Bueno, el que ja estan llestits són les narradores, ja venen, han dit que sí, en general estan totes confirmades. Tenim la nit inaugural també tancada, que serà el 25 de novembre, i després, bueno, pues estem tancant detalls. Vull dir, ara també agost és un mes molt complicat perquè està tothom de vacances, tots sortim de les festes d'amor i també ha estat molt complicat localitzar gent, així que jo crec que ara que comença un poc el curs escolar podrem anar tancant cosetes que els hi queden allà com el sí final, per dir.
6: És bon moment per si algú està interessat en que alguna d'aquestes narradores vagi al seu esplai, a la seva escoleta, a algun ajuntament està interessat en organitzar, doncs ara és el moment, perquè estem acabant de fer el que és l'agenda, l'itinerari concret de la programació.
4: D'acord, i ens podeu avançar alguns dels noms propis o països de procedència d'aquestes narradores confirmades?
5: Sí, mira, tenim Honduras, que ve Nalena Vindel, que és un poc on va néixer el festival, i després tenim Colòmbia també, que segur que ve una narradora que es diu Catherine Paredes, i hi ha Nivonne, que encara no sabem, està en ello, està a darrer moment, són dos narradores molt diferents. Nivonne és molt costumbrista, diguéssim, de la cultura paisa de Colòmbia, i na Cat és més jove, és una narradora molt més jove. I després, d'Espanya, també portem a una narradora de les Illes Canàries, que és na Matilde Magdalena, i una narradora que també és músic, de Zamora, que és na Irene Mesonero.
4: un cartell on ja veiem que hi haurà veus de diferents països. Trobarem diferències en la manera de narrar o la tradició oral té punts

0: en comú a tot arreu.
1: Té punts en comú, sobretot en històries, no? A vegades ens sorprenem, no? I diem, no, això és molt típic d'aquí a Menorca, és una rondalla tal, i de sobte escoltes qualcú d'Honduras que t'està explicant una versió molt similar, no? Per exemple, jo vaig descobrir amb Neruda Menuda. Té versions a tot arreu. Vull dir, jo vaig estar a Colòmbia i també en tenien una. Sentirem moltes veus diferents, moltes maneres de narrar diferents, però bueno, potser ens sorprenem dels punts en comú que hi ha les històries.
0: Apropem ara el micro cap a la Marileta. Per finançar aquest festival vau activar un format nou a l'illa, els Story Slam. Per a la gent que encara no hagi viscut l'experiència, com li explicaríeu què és i com funciona exactament aquesta batalla de relats a peu de micròfon?
2: L'Story Slam neix una mica per motivar el públic adult i sensibilitzar-lo cap a la narració oral, perquè com a narradores hem vist que ens surten molts contacontes per infants, però quan fem contacontes per adults, doncs no ve tanta gent. Aleshores vam pensar, per què no fem un format semblant al Poetry Slam, que funciona molt bé, competitiu, i així farem que la gent participi, que la gent vingui com a públic, i ja anirem creant un caliu, i quan arribi el moment no només haurem fet una miqueta de coixí, sinó que a més tindrem el públic, perquè la preocupació era, imagina't que fem el festival i no tenim oients. I això, diguem que és un forat que té la societat, jo crec, a Espanya, més Balears, Espanya, és veritat, que no es valora prou la figura del narrador, de l'orador. Així que hem escalfat motors i estem supercontentes perquè hem tingut moltíssima participació cada partit. Diguem que som pioneres en aquesta competició de narració oral, som les primeres que ho hem engegat aquí a Menorca, i han participat 10 narradors cada vegada, hi ha hagut col·laboració també per posar el so, per tota la logística. Un grup de voluntaris i voluntàries han anat sortint entusiasmats i la veritat que estem molt agraïdes.
0: I com ho ha viscut la gent de Menorca, el repte de pujar a l'escenari, narrar històries, quin és el balanç que feu de la participació que han fet?
2: Estem supercontentes, la veritat que no ens ho esperàvem, hi ha pujat moltíssimes persones amb històries pròpies, que a més a la poetria és un requisit indispensable que el text sigui propi, però a l'història ho vam obrir més, hi havia molta més llibertat, aleshores podien disfressar-se, podien, si volien, fer servir un instrument, una persona acompanyant, diguem, el text no feia falta que fos propi, però sí, hem pogut veure una diversitat meravellosa d'històries i moltíssima màgia, amb un clima molt familiar.
0: Ara que només queda la gran final d'aquesta lliga narrativa, què passarà l'endemà del festival? Els Story Slams han arribat a Menorca per quedar-s'hi?
2: La idea és que l'Story Slam complementi el Poetry Slam. I com que la Poetry Slam només és temporada d'hivern, diguem d'octubre a maig, doncs quan acaba la Poetry comença l'Story. A l'estiu tenim aquesta altra activitat cultural.
0: D'acord. I teniu al cap introduir algun canvi, nous espais o un format diferent de cara a la pròxima temporada?
2: Bueno, podria ser, perquè ara aquesta temporada ho hem fet tot a Maó i sí que ens agradaria portar l'història a Ciutadella també o altres pobles. La temporada que ve ja en parlarem. Perquè l'Slam sí que procura el Poetry estar a Maó, Ciutadella, Maó, Ciutadella. Pues intentarem també fer-ho. Però aquesta temporada no ho hem fet perquè el que ens interessava era fer una mica de coixí per al festival. Aleshores tampoc podíem pagar sales i ho hem fet tot a Maó, a una nau que és una nau particular, que és un espai molt familiar i molt adequat.
0: Perfecte. Si algú que ens està escoltant vol col·laborar amb l'Associació Espinyoles o assistir a la final de l'Story Slam, com ho ha de fer per posar-se en contacte amb vosaltres, tenir totes les novetats, a xarxes socials, m'imagine?
2: Sí, exacte, xarxes socials, per mail, a Instagram...
1: I tot és fàcil perquè és sespinyoles, vull dir, si ens voleu escriure sespinyoles@gmail.com i si no, seguiu-nos per Instagram, que sempre ajuda, avui en dia les xarxes són molt importants i és una manera també de saber els futurs stories, els futurs funcions de festival i també a nivell de col·lectiu, que també fem funcions, si voleu animar, sempre és un plaer trobar-nos.
0: Andrea, Maria, moltíssimes gràcies per haver passat pels nostres micròfons i per omplir l'illa d'històries vives. Recordem a tothom, el Festival de Narradores Iberoamericanes se celebrarà del 25 al 29 de novembre en diferents espais de Menorca. No s'ho perdin.
3: Gràcies, Clara. I aquests darrers minuts de Punt de Fuga els seguim dedicant a l'apartat cultural i avui inaugurem una secció amb Amador Bausà. Amador, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Xisco.
3: En la que contarem algunes històries de la música relacionades amb les Illes Balears. Avui, de fet, parlarem de la relació entre John Lennon i Mallorca.
4: Exactament. És un històric que inclou un guru indi, meditació transcendental i no t'ho perdis, la seva pròpia detenció per la policia i l'intent de recuperar o segrestar, depenent del punt de vista que vulguem mirar, Nek Yoko, la filla que va tenir Yoko Ono amb el director de cine Anthony Cox.
3: Pareix que convida, no?, un poquet a l'optimisme, a veure què podem gratar aquí. Hi ha un parell de coses que podem comentar primer, si t'apareix. Primer, aquesta relació de John Lennon, ja ho diré, amb Maharishi Mahesh Yogi. No sé si ho he dit bé.
4: Exactament, ho has dit perfectament. Aquest home, en Maharishi, que si no m'equivoc, Maharishi vol dir algo així com a mestre, és a dir, en Mahesh Yogi, pues era un guru indi que bàsicament se va fer conegut per precisament relacionar-se amb personalitats com The Beatles, el famós grup de música. I, bueno, i el cas és que aquest guru indi pues, bueno, va tenir una sèrie de retirs espirituals, va organitzar una sèrie de conferències entre finals de 60 i principis de 70, precisament a Balears, a Mallorca. I clar, tenim aquesta relació entre John Lennon i aquest home.
3: Conta'ns, perquè pareix que en Mahesh Yogi va ser a Mallorca, com deies, entre final dels 60 i principis de 70, i el que deies, no?, va ensenyar aquesta meditació transcendental i parlam d'aquest intent ara de recuperar la filla de Yoko Ono, no?
4: Exactament. Clar, tot això era context i, de fet, és que, bueno, mos remuntam bàsicament a abril de 1971 i començam amb en Miguel Soler, que era periodista i tenia un programa de ràdio, bàsicament, un programa de música. Per mort d'això, tenia relació amb en Rafael Hill, que era el director artístic de EMI, que era l'empresa on registraven les seves cançons
3: els Beatles,
4: exactament. I arrel d'això, en Rafael Hill li demana a en Miguel Soler, escolta, acompanya'm a recollir a dues persones que han de venir de París. Resulta que aquestes dues persones...
3: No li va dir qui era.
4: No li va dir qui eren. I el mateix dia s'entera que eren en John Lennon i en Yoko Ono, que venien teòricament, a una sessió d'aquestes de meditació transcendental del mestre Yogi. I així, pues, bàsicament, arriben, s'instal·len i, per resumir la història, bàsicament, en John Lennon i en Yoko Ono pregunten per si coneixen qualque detectiu. Li recomanen un i el cas és que localitzen la filla d'en Yoko Ono, Nek Yoko. Van cap a una escoleta, se l'enduen i son pare, Anthony Cox, denuncia a la Guàrdia Civil. Bàsicament, un intent de segrest.
3: Sí, ell considerava que havia estat un segrest, clar.
4: Exactament. I, de fet, arriben en els jutjats i, bueno, se van acumulant tensions, perquè, clar, aquí pot passar algo greu. I, finalment, el senyor Cox retira la denúncia, no sabem si és que varen posar un acord, i en John Lennon i en Yoko Ono poden anar-se sense conseqüències legals i Anthony Cox recupera la seva filla. I, bueno, i després en Yoko Ono va compondre una cançó que precisament va de la seva filla. Se diu Don't Worry, Yoko, i, bueno, va un poc d'aquest dolor de no veure la seva filla.
3: Idò, gràcies, Amador, per aquesta història. Ens hagués agradat tenir una mica més de temps, però ens quedem sense ara les 2:10 al Ràdio Diari Migdia.
5: Són les 2, la 1 en Canàries.
6: Mediodía en Radio Nacional. Rosa Perarnau.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo siguen? Las tormentas vuelven a castigar el litoral mediterráneo. Ha descargado con fuerza en Cataluña, en Valencia, en Murcia y en Baleares. El gobierno acaba de mandar un ES Alert a Ibiza y a Formentera. Además, ha pedido a los padres que vayan a recoger a sus hijos a los colegios ante la previsión de lluvias torrenciales. Nos vamos a Ibiza. Claudia Marí, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. En Ibiza nos encontramos ahora mismo en alerta naranja por fuertes precipitaciones en torno a 1:30.
7: Bueno, parece que tenemos problemas para poder recibir esa información con claridad. Intentaremos conectar más adelante. En Barcelona, anoche falleció un hombre cuyo vehículo fue arrastrado por el agua en Olivella, y en la Comunidad Valenciana se revivió la pesadilla con calles inundadas, coches arrastrados, solo ha habido daños materiales y, de nuevo, polémica por el envío del ES Alert, que llegó pasadas las 10 de la noche. El presidente Pérez Llorca dice que se actuó correctamente.
9: En previsión de que pudiese aumentar considerablemente el caudal de los barrancos, decidieron enviar ese alert. Yo creo que son criterios técnicos que adoptan las personas que están al frente de la emergencia y yo creo que es un criterio acertado.
7: La mañana también ha sido complicada en la región de Murcia, con aviso rojo en el campo de Cartagena y en Mazarrón, aunque ya se ha desactivado. Vamos a ver cómo están allí las cosas a esta hora. Natalia Menéndez, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La comarca de Cartagena ha vivido hoy, como dices, un fuerte episodio de lluvias. Los vecinos de la zona recibían cerca de las 10:30 de la mañana un mensaje es alert, justo después de que el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología ascendiera de naranja a rojo.
11: Como he visto que era lo del agua, pues ya he visto que no era ningún terremoto, no era nada nuevo.
12: Lo he mirado y he visto lo que era. Y digo, ah, mira qué bien. Eso es lo que tenían que haber hecho en otro sitio.
10: Todo ocurría después de que se registraran acumulados de más de 70 litros en una hora. En estos momentos, con toda la comarca ya en aviso amarillo, la alcaldesa de Cartagena pide precaución. Habla Noelia Arroyo.
13: Máxima prudencia de momento, porque todavía el riesgo existe, aunque en menor medida. Por tanto, seguimos siendo prudentes.
10: Según los últimos datos, las lluvias dejan al menos 6 rescates de ocupantes de vehículos, un incendio y la caída de un muro en la ciudad portuaria.
7: Recuperamos esa conexión con Ibiza, donde, como les decía, el gobierno ha mandado un es alert también a Formentera. Claudia Marí, cuéntanos, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. En Ibiza nos encontramos ahora mismo en alerta naranja por fuertes precipitaciones y pasada la 1:30, Protección Civil ha lanzado una alerta en los móviles pidiendo precaución a la población y evitar realizar desplazamientos innecesarios y cualquier actividad al aire libre. Las clases se han suspendido y desde emergencias han pedido a los padres ir a recoger a sus hijos en los colegios ante la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas. En estos momentos llueve con fuerza y se esperan acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, que pueden ir acompañados de fuertes rachas de viento o granizo.
7: Estamos en el puerto de Ceuta a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la instalación de un campamento para migrantes en esos terrenos. Está paralizado de forma temporal tras la denuncia del Sindicato Unificado de Policía. El SUP pidió la suspensión inmediata de la instalación hasta que se acrediten las condiciones y los riesgos. Buscamos la foto a esta hora allí. Gonzalo Guancha, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Pues tras esa paralización de la Audiencia Nacional tras la petición de un sindicato policial por cuestiones contenciosas administrativas y por la inseguridad de esta instalación que está, recordemos, junto a la Dúcar, que son unas enormes cisternas de combustible para embarcaciones, vemos cómo el ritmo ha desaparecido de trabajo totalmente. Apenas hay unos operarios ultimando detalles de la salida de agua de este campamento. Si giramos la mirada hacia el mar, nos topamos con el poblado de Chabolas, de Playa Benítez, que está a menos de 2 kilómetros de aquí, y a medio camino está el único negocio hostelero que haya abierto en esta zona. Su dueño es Khalid Najim, nos cuenta cómo le afecta la acampada de inmigrantes frente a su chiringuito y los nuevos escollos legales. Como mediador con los inmigrantes, nos propone soluciones.
16: Afecta casi en un 90%, porque es verdad que tenemos servicio a domicilio, pero la gente escucha hablar mucho de la Playa Benítez. Nosotros hemos sondeado a los inmigrantes que hay aquí y la mayoría está esperando una respuesta por el gobierno. Si la respuesta es que con el asilo político denegado desde Ceuta van a ser devueltos a Marruecos, el resto se irá voluntariamente.
15: Y mientras que hay que seguir esperando este campamento, por cuentagotas se acercan algunos inmigrantes para ver cómo evolucionan unas carpas que siguen vacías. Según delegación de gobierno, debían acoger estos campamentos en el puerto a 1.700 personas bajo criterios, dicen, estrictamente humanitarios y de orden público. En un comunicado, la delegación de gobierno ha mostrado su perplejidad ante este nuevo obstáculo de la audiencia, tras las desavenencias que ya había habido por la ubicación de los campamentos con la ciudad de Ceuta. Y recuerdan desde delegación que la complejidad de esta situación, de esta crisis, no puede traducirse en inacción y parálisis.
7: Y el gobierno reclama celeridad a la Audiencia Nacional para que se pronuncie y resuelva si finalmente puede o no trasladar a los 1.700 migrantes. El ministro Óscar Puente dice que les están poniendo palos en las ruedas y acusa al presidente Juan Jesús Vivas de no colaborar en la solución de la crisis. Sus palabras en Televisión Española.
17: La realidad es que el señor Vivas no ha colaborado con el gobierno de España en ningún momento. En ningún momento. El puerto era la primera opción. Hay otra parcela más en el puerto, todavía más grande, que se podría utilizar. Y esto podría haberse hecho desde el primer momento si hubiera habido buena fe.
7: Y el vicesecretario del PP, Juan Bravo, defiende el trabajo que está realizando la ciudad de Ceuta y carga contra la gestión del gobierno.
18: Lo que ha pasado con el puerto, la suspensión cautelar que han hecho. La ciudad autónoma viene avisándole de muchas cosas, pero el gobierno solamente quiere su mensaje. También quiso el Masai sacar a la gente de la playa famosa, del trampolín. Le explicaron de la ciudad autónoma que eso no era tan fácil y que iba a generar más problemas. Intentó hacerlo, ven cómo está la playa del trampolín, que está peor. y la ministra se marchó cuando vio que no conseguía su objetivo, que solamente era ese.
7: La crisis de Ceuta que ha llegado esta semana al Parlamento Europeo. Hace tan solo unos minutos la Eurocámara ha votado una resolución sobre la entrada masiva de inmigrantes. Vamos a ver qué dice exactamente ese texto. Enviado especial a Estrasburgo, David Bidueiro, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Finalmente el Parlamento Europeo consigue sacar adelante una resolución sobre Ceuta. La propuesta del PP ha sido aprobada con suficiente margen gracias al respaldo de todos los grupos a la derecha de los populares, el de la italiana Meloni, los patriotas de Vox e incluso los soberanistas de Alternativa por Alemania. También parte de los liberales. Un texto que habla de invasión, de instrumentalización de la inmigración, con críticas a Sánchez, al que se le pide aplicar el pacto migratorio y que se acelere el retorno de los ilegales en Ceuta. Muestra también su preocupación por la regularización de inmigrantes del gobierno y, de hecho, pide que Bruselas analice los posibles efectos para el espacio Schengen de libre circulación. En paralelo, se dirige a Marruecos para que asuma su responsabilidad en las fronteras, readmita a los inmigrantes y respete la soberanía española de Ceuta. Sin embargo, no ha salido adelante la petición de Vox para suspenderle fondos. Sí se incluye, atención, una petición para que el desembolso de dinero europeo se pueda suspender si socios como Marruecos no cooperan. Seguimos buceando las enmiendas. No lo olvidemos, es un texto político, no vincula a nadie.
7: En Madrid, la presunta manipulación en las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal prácticamente ha monopolizado el debate en la Asamblea Regional. Isabel Díaz Ayuso insiste en que es un bulo, vuelve a señalar al médico que lo denunció. PSOE y Más Madrid acusan al Ejecutivo de inhumano. En la Asamblea Regional está Pepi Martín, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Sí, la socialista Mar Espinar y Manuela Bellero de Más Madrid han calificado esa presunta manipulación de inhumana y criminal y han acusado a Isabel Díaz Ayuso de repetir un patrón.
21: Pero es que llueve sobre mojado. Hace meses ya supimos que en el Hospital Público de Torrejón se dio la orden de rechazar pacientes y de reutilizar material sanitario para ganar más dinero. De aquella, usted lo que hizo es echar tierra sobre el asunto. Lo que hace hoy es señalar al que denuncia.
22: Tienen a más de 360.000 personas pendientes de que les agenden una cita para que usted le den bien los números. Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública para que los frutos los recoja el grupo Quirón.
20: Ha insistido la presidenta en hacer responsable al denunciante y ha calificado las informaciones de bulo.
23: El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos.
20: Y ha dicho Díaz Ayuso que la izquierda no puede dar lecciones porque desde que gobierna tiene huelgas sanitarias en todo el país.
7: Vamos a los mercados. Las bolsas acogen con optimismo la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés un cuarto de punto. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
24: Buenas tardes. Avances moderados. El IBEX 35 entre las mejores con una subida del 0,8% cerca de los 19.800 puntos. Wall Street también apunta a una apertura en verde después de esa decisión de ayer de la Reserva Federal. Hoy el Banco de Inglaterra ha dejado los tipos de interés sin cambios, pero avisa de que la inflación podría seguir subiendo.
7: Y en los deportes, primera reacción del Real Madrid a la crisis de las camisetas de apoyo a Ceuta. Alex Pita, buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Sí, mañana a las 11:30 Juan Jesús Vivas recibe en el Ayuntamiento de Ceuta Florentino Pérez Pirri Butragueño. Dice el club que esta visita ya estaba programada desde hace semanas. Mbappé ayer dio su explicación en el diario AS y hay lío con el aplazamiento del Levante Athletic. Luego lo escuchamos.
7: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
26: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
27: Bon dia, són les 2:10. El govern envia un missatge, és alerta a Eivissa i a Formentera en previsió d'un empitjorament del temporal que està afectant des d'ahir l'arxipèlag i a parts de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Múrcia. El govern ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies recullin els infants a la sortida des de les 12:30 del migdia, perquè el pitjor s'espera a partir d'ara, a partir de les 2, que és l'hora de sortida dels centres. Escoltam el director general d'Emergències, Pablo Garrez.
28: La medida de prudencia y de recomendación que nosotros planteamos y que es la que adopta la autoridad educativa es adelantar a partir de las 12:30 la salida de los centros educativos. Esto supone el poder evitar que en el momento que se estima que entre el frente, que será sobre las 2:00 p.m, se nos den una situación de complicación.
27: Tot d'una, connecta amb Eivissa. Avui és dijous, 17 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Nou rècord històric de l'habitatge a les Balears.
0: Segons les dades del Ministeri, el preu del metre quadrat va assolir els 3.980 euros el segon trimestre de l'any. En un any, la xifra s'ha incrementat un 13,1% i des de 2023 ho ha fet un 28%.
27: No atura l'arribada de pasteres.
0: 214 persones han arribat a les costes de l'arxipèlag en 13 embarcacions les darreres 24 hores. 6 d'elles han estat interceptades a Formentera, 2 a Eivissa, 2 a Cabrera i 3 a Mallorca. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, les Balears superen per primera vegada les Canàries en nombre d'arribada de migrants.
27: I en els esports?
0: El Mallorca cerca la primera victòria fora de casa a la Lliga. Dissabte, els vermells visiten Sant Sebastià per enfrontar-se al filial de la Real Societat. L'entrenador Luis García adverteix els seus que, sense puntuar fora, no surten els números per pujar a primera.
27: Molt pendents, com dèiem, de l'evolució del temps les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
1: Bon dia. Durant les pròximes hores continua la inestabilitat a les Balears, concretament a les illes d'Eivissa i Formentera, amb menys probabilitat a l'illa de Mallorca, però amb possibilitat de ruixats i tempestes forts o molt forts que poden anar acompanyats de calamarsa i ratxes fortes de vent durant la tarda. A les Pitiuses, perill important fins a les 6 de la tarda per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens no passaran dels 29 graus a Palma, 27 de màxima a Mahó, Eivissa i Formentera. Avui bufarà el vent moderat de l'est, tendint a perdre força cap a la nit. Demà continua la inestabilitat fins al migdia, amb possibilitat de ruixats i tempestes, especialment a les Pitiuses i a l'illa de Mallorca, que poden ser localment forts. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis, les nocturnes en descens. S'esperen mínimes de 19 graus a Mahó, 18 a Eivissa i Formentera, 17 a Palma. És una informació d'EMET.
27: Ja ho sentiu, és el so del missatge desalert enviat fa uns minuts pel govern als mòbils dels ciutadans d'Eivissa i Formentera demanant màxima precaució davant les previsions d'intenses pluges i ratxes de vent les pròximes hores. De fet, han quedat suspeses les classes d'hora baixa als centres educatius de les Pitiuses davant la previsió d'intenses pluges ara en aquest moment. Clàudia Marí, bon dia.
2: Bon dia. El govern ha demanat que en la mesura que sigui possible les famílies recollissin els infants a la sortida des de les 12:30 del migdia perquè el pitjor s'espera a partir de les 2, l'hora de sortida dels centres. El director general d'Emergències és Pablo Garriz.
28: La medida de prudencia y de recomendación que nosotros planteamos y que es la que adopta la autoridad educativa es adelantar a partir de las 12:30 la salida de los centros educativos. Esto supone el poder evitar que en el momento que se estima que entre el frente, que será sobre las 2 de la tarde, se nos den una situación de complicación.
2: Els instituts també han deixat que els adolescents puguin sortir abans. En qualsevol cas, el director general d'Emergències llença un missatge de tranquil·litat.
28: Teniendo en cuenta que los centros, como elementos seguros que son, mantendrán las puertas abiertas y mantendrán además a la atención de aquellas personas, como aquellos niños, que no puedan ser recogidos en tiempo por sus padres. Por tanto, mandar un mensaje de tranquilidad.
2: Les Pitiuses es troben en alerta taronja fins a les 6 d'hora baixa i després passarà a groc fins a les 2 de la matinada.
27: Gràcies, Clàudia. Estarem molt pendents de l'evolució del temps a les Pitiuses les pròximes hores. Aquesta matinada ha estat Mallorca, per cert, la més afectada per les pluges, que no han deixat, però, incidents destacables.
0: Així és, unes plogudes que han arribat als 90 litres per metre quadrat a Lloseta, 76 a Escorca, 65 a Binissalem, 52 d'ells només en una hora. El gros de la tempesta va tocar terra de vers les 5 de la matinada, deixant fins a 27 incidents, però cap de gran importància.
27: El preu de l'habitatge ha bat un nou rècord històric el segon trimestre d'enguany i se situa a les Illes en els 3.980 euros al metre quadrat. Amador Bausà, bon dia.
3: Bon dia. Això, segons les dades del Ministeri, que registra un increment del 2,5% en relació al primer trimestre i un increment interanual del 13,1%. Arreu de l'Estat, només la Comunitat de Madrid registra majors preus que les Balears. En els darrers anys, el preu del metre quadrat a les Illes s'ha incrementat un 28%.
27: Precisament avui el govern ha assegurat que els habitatges a les Balears surten al mercat a les plataformes digitals amb un sobrepreu del 38%. És una de les dades que es poden consultar a l'Observatori de l'Habitatge que ha posat en marxa l'executiu. Segons aquesta eina, a les Illes hi ha un dèficit de 17.000 habitatges per mort del creixement poblacional dels darrers 25 anys.
3: Una dada que és molt desigual per Illes i que guarda una relació directa amb els preus de compra-venda. A Formentera, el dèficit és del 54% més d'habitatges per donar resposta a l'increment poblacional mentre que a Mallorca el xifren en un 8%. L'Observatori detecta també un doble mercat immobiliari segons l'origen del comprador. Quico Reinés és director general d'Habitatge.
4: O sigui, el preu mig de comprador nacional és al redor d'uns 300.000 euros. Això és el que compren nosaltres. En canvi, el preu mig d'un comprador estranger, com preu mig, són quasi 550.000 euros. Això implica un 80% més. És una dualitat de mercat.
3: I el govern adverteix del sobrepreu, el sobrepreu, volíem dir, de les ofertes que trobam als portals immobiliaris online. En el cas de Palma, la diferència entre el preu que s'oferta i pel qual finalment es ven és del 42%, a Formentera del 49%.
5: No crec que hi hagi dobles negres. A lo millor això fa 30 o 40 anys era una altra història, no? Però m'acosta creure que aquesta variable estigui present avui en dia.
3: L'executiu assegura que l'Observatori d'Habitatge li permetrà posar en marxa mesures més eficaces per pal·liar la problemàtica de l'accés a l'habitatge i reitera que el pla de xoc posarà en marxa 10.000 nous pisos a preus assequibles, 7.000 manco dels que se necessitarien per fer front al dèficit existent a les Balears, segons les seves pròpies dades.
6: I a Eivissa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha defensat avui la necessitat de regular la compra d'habitatges per part d'inversors estrangers i el seu ús com a lloguer turístic. Ho ha fet durant una visita als terrenys de Can Escandell, que albergaran el major nombre d'habitatge públic de l'illa, amb 532 pisos a preu assequible.
8: O además de construir, nos ponemos manos a la obra a regular o nunca seremos capaces de cogerle el ritmo a este mercado salvaje. Podemos invertir muchos millones de euros, alcalde, en construir mucha vivienda pública, pero si competimos con grandes fondos que se compran la isla entera, aquí el problema no se acaba nunca.
6: Paraules que ja han tingut resposta per part del conseller d'Habitatge, que insisteix que no aplicarà cap de les mesures aprovades pel govern central per topar els preus de l'habitatge i que no tolerarà ingerències en aquesta matèria, és José Luis Mateo.
9: Cuando creemos que hay intromisiones o cuando creemos que hay decisiones que no se corresponden o que desde luego no favorecen a los ciudadanos de Balears, no las vamos a adoptar. Como es declarar zona tensionada o topar los precios del alquiler. No hay ningún tipo de insumisión ni desobediencia. En absoluto. Y de hecho, allí donde se han aplicado esas medidas, ha fracasado.
6: 13 pasteres han arribat a les darreres 24 hores a Balears amb 214 migrants. Enrique Mas, bon dia.
10: Bon dia. 6 d'elles van ser interceptades a Formentera, 2 a Eivissa, 2 a Cabrera i 3 a Mallorca. Amb aquesta onada i en el que duim d'any han arribat a l'arxipèlag 331 embarcacions amb 5.693 migrants a bord.
6: Tot això el mateix dia en què hem sabut que per primera vegada les Balears supera les Canàries com a lloc d'arribada de pasteres.
10: Segons les dades que publica quincenalment el Ministeri de l'Interior, a dia 15 de setembre, 5.627 persones varen arribar per via marítima a les Illes, una xifra que supera els 5.592 que varen arribar a les Canàries. En el cas de les Balears, l'arribada de migrants ha incrementat un 2,6% respecte al mateix període de l'any passat, mentre que les Balears s'ha reduït un 55%. Tot i així, la zona per on entren més migrants és ara mateix és la península, concretament ho varen fer 5.964 persones, un 6% més que l'any passat.
6: De la crònica de tribunals us destacam que l'acusat de matar martellades al seu germà Sapoble el febrer de l'any passat ha estat condemnat a 4 anys de presó.
0: La fiscalia demanava inicialment 12 anys de presó, però les parts han arribat a un acord i s'ha evitat la celebració del judici. L'acord té com atenuants la confessió i el pagament del processat de 60.000 euros a la família en concepte de responsabilitat civil i reparació del dany.
26: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
6: Pimem reclama al govern central que actualitzi a la baixa els paràmetres de l'IRPF perquè les pujades salarials no perdin eficàcia davant l'increment de la inflació. La patronal denuncia que la butxaca dels treballadors arriba amb prou feines la meitat del que les empreses afegeixen a les nòmines.
3: És el conegut com a efecte fiscal drac i ho ha analitzat l'Observatori de la Pimem en un estudi que descriu els efectes de l'anomenada progressivitat en fred sobre treballadors, empreses i autònoms. Aquest fenomen es produeix quan el salari augmenten per compensar la inflació, però els trams, mínims, reduccions i deduccions de l'IRPF continuen congelats. Com a conseqüència, els contribuents acaben pagant proporcionalment més impostos sense haver incrementat el poder adquisitiu i sense que s'hagi aprovat cap augment explícit del tipus impositius. Ho explica el director de l'àrea d'Economia i Empresa de Pimec, Carles Mas.
11: De cada 100 euros addicionals de cost laboral que assumeix l'empresa, el treballador per percep nets entre 48 i 56. Vol dir que tot aquell esforç que fa l'empresa per pujar els salaris, una part no arriba en el net a causa del fiscal drac.
27: I dilluns que ve comencen les classes lectives de formació professional amb més de 21.000 alumnes matriculats i més de 2.200. Aquest curs hi ha noves titulacions i transport gratuït. El govern aposta així per l'FP contra l'abandonament escolar, també construint nous centres a totes les illes.
10: El curs d'FP comença amb prop de 14.500 places de primer, 464 places més que el curs passat i 1.500 més que el curs 23-24. També hi ha més de 2.281 més que el curs passat i 360 més que fa 3 anys. L'increment de places i docents va acompanyat de la construcció de nous centres integrats, també de la implantació de rutes de transport gratuït pels estudiants. Són mesures per lluitar contra l'abandonament escolar, afirma el conseller d'Educació, Antoni Vera. Diu que la taxa ha baixat del 20 al 15% els darrers 2 anys.
12: Han davallat 5 punts. Anam per bon camí i continuem fent feina en aquest sentit. Continuem apostant per la formació professional com s'eix bàsic, com la via de qualificació i reducció de l'abandonament escolar. Aquest govern ho té clar, la conselleria ho té clar, la formació professional continua sent una eina clau contra l'abandonament escolar.
10: Aquest curs l'FP ofereix 25 nous cicles i 2 màsters especialitzats. Els estudis s'amplien a 24 famílies professionals de les 27 que hi ha i les illes estrenen una titulació única en tot l'estat, la certificació professional de pedra en sec.
12: Són uns estudis units a Espanya i donen resposta a una demanda històrica del sector. A partir d'ara compta amb un certificat de professionalitat i aquest certificat és una passa més en el reconeixement de l'ofici d'emerger.
10: Les matriculacions per cobrir les places vacants continuaran obertes fins a final d'octubre.
27: Més coses. Al Bala de Palma, Jaime Martínez ha exigit al govern central que canviï el seu pla per als més de 800 habitatges públics de Son Busquets.
0: Afirma que no compta amb el suport ni dels veïnats ni de l'Ajuntament perquè suposa, assegura, la privatització de la gestió dels arrendaments. Ho ha dit durant la visita als terrenys de la zona on ha estat acompanyat pel coordinador general del PP, Elías Bendodo.
13: Nosotros seguimos ofreciéndole a la ministra, que a lo mejor no se ha mirado ese plan que ha presentado Casa 47, que se lo mire, que mire las reivindicaciones de los vecinos, que mire las alegaciones del ayuntamiento, que las recoja, que son absolutamente razonables y necesarias para la ciudad y que nos presente un plan como se merece la ciudad de Palma y como tienen que decidir el futuro de los vecinos y del ayuntamiento.
27: I a partir de dia 22 de setembre serà possible saber en temps real on són els busos del TIP a través de la seva aplicació mòbil. A més, es permetrà dur la targeta única al telèfon mòbil.
0: Serà dimarts que ve quan ja sigui una realitat i els usuaris puguin descarregar-se-les. Una nova app que permetrà, entre d'altres coses, consultar en temps real la posició del bus i pròximament del tren i el metro, sabrà a quina hora exacta passarà per la parada, rebre alertes i avisos per si hi ha algun desviament per mort d'un accident i dur la targeta única al mòbil. Això permetrà viatjar en els autobusos del TIP, de l'MT de Palma, el tren i el metro. Segons la Conselleria de Mobilitat, l'objectiu principal és millorar l'experiència dels usuaris del transport públic de l'illa. La directora general de Mobilitat és Lorena del Valle.
14: Que el que fa és facilita la comunicació amb l'usuari i millora l'experiència de l'usuari. Un usuari que majoritàriament és resident. No oblidem que més del 83% dels usuaris de la xarxa TIP, parlo de tren, metro i autobusos interurbans, són residents.
0: L'aplicació és accessible per a totes les persones i estarà disponible a Google Play i Apple Store.
27: I una vintena de persones s'han concentrat avui de matí davant Correus a Palma per protestar davant les condicions laborals i reclamar millores.
3: El sindicat CESIF assenyala que l'empresa té els recursos necessaris per millorar les condicions, però manté silenci. Entre les principals reivindicacions del sindicat es troben el reforçament de la plantilla, les 35 hores setmanals, transformar jornades parcials en jornades completes i un pla de rejoveniment, volíem dir, de la plantilla. Dia 30 de setembre ha convocada una mobilització a Madrid per reclamar un pla de millora a nivell nacional. Maria Antònia Tarongí, responsable EP Balears del sindicat CESIF, destaca que si l'empresa no respon, aniran a més.
15: Ara hemos empezado y no vamos a acabar, vamos a ir increciendo. Entonces vamos a pasar a la siguiente movilización, que será el día 30 de septiembre en Madrid. Y si no contesta la empresa o no se pronuncia, pues tomaremos los actos que correspondan, pero siempre creciendo.
27: Quan són les 2:26, és moment d'iniciar la informació esportiva.
10: El Real Mallorca cerca la primera victòria fora de casa dissabte a les 2 contra la Real Societat. Ve un partit exigent per a l'entrenador Luis García, que assegura que la mentalitat ha de ser la mateixa en casa i fora.
16: Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor. Sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
10: Del rival, Luis García ha destacado la experiencia en la categoría y la valentía que tienen los filiales.
16: Estamos convencidos de que podemos hacerles daño. Vuelvo a repetir que es un rival que solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerlos daño.
10: La setmana que ve el Mallorca vedrà a Martin Valgent i Lucas Bäckström per als partits contra Girona i Almeria. Després d'estar convocats per les seves seleccions, Luis García ha demanat que la segona divisió aturi els seus partits durant els partits internacionals, com fa la primera divisió.
27: I avui a la Cultura parlam de la Nit de l'Art, un esdeveniment que celebra enguany la seva 30a edició. Les Galeries d'Art de Palma tornaran a obrir les seves portes dissabte vespre per celebrar una nova edició de la Nit de l'Art.
3: Així és, a elles, com és habitual, s'hi sumaran altres espais públics i privats com el Museu d'Esbaluart, la Misericòrdia o el Caja Fòrum. En total hi haurà 50 exposicions i més de 100 artistes que es donaran cita dissabte vespre. Els carrers del centre de ciutat seran una festa amb música i concerts i s'espera la participació de milers de persones per celebrar el 30 aniversari de la Nit de l'Art. Fran Reus, president de l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani, que organitza l'esdeveniment.
17: La Nit de l'Art un poc per això, fer art contemporani més social i crear aquest gusanillo no en el públic perquè després tornin i que s'interessin i al final acabin sent col·leccionistes i consumidors d'art.
3: El que va començar el 1997 com una iniciativa dels galeristes s'ha convertit ara en un esdeveniment cultural de referència. Federico Pinya, de la Galeria Pelaires, i fill de Pere Pinya, un dels creadors de la primera Nit de l'Art, reivindica els 30 anys de trajectòria. Passa una iniciativa pionera a Europa.
18: Nosaltres el que veuríem de qualque manera és apropar a l'art, a la societat i a les institucions, perquè en aquell moment nosaltres anàvem absolutament tots sols. Mai varen tenir recolzament en els principis de la Nit de l'Art. No? Avui ha canviat molt, avui les institucions s'han sensibilitzat en nosaltres, en la cultura, estan demostrant que volen dinamitzar i canviar la situació.

0: Una del migdia, set d'ells, continuen oberts per Illes. Mallorca ha registrat 46 incidents, Eivissa 13, Formentera i Menorca 1 cadascú. Tot això després de les fortes pluges sobre Mallorca de matinada i les pitiuses al migdia que han deixat en menys d'una hora 46 litres per metre quadrat a Sacoma, 39,9 a Sant Rafel i 14 a Formentera, segons dades d'IBMeteo. Amb aquesta notícia encetem l'informatiu vespre d'avui, dijous, de 7 de setembre. Pablo Hernández és al control tècnic. Vos saluda Enrique Mas. Abans de començar, volem conèixer la previsió del temps de demà. Jordi Urios.
1: Demà continua la inestabilitat, almenys fins al migdia, a les Balears, especialment a les illes d'Eivissa i Formentera, i també a Mallorca, concretament al sud i a la serra de Tramuntana, perill important fins al migdia, per ruixats i tempestes localment forts, amb acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis seran de 28 graus a Palma, 27 a Formentera, 26 a Mahó i Eivissa. Les mínimes en descens seran de 19 graus a Mahó, 18 graus a Eivissa i Formentera, 17 a Palma. Durant el cap de setmana, temperatures sense grans canvis, s'espera temps més estable. Pel que fa al vent, demà, entre fluix i moderat, bufarà de l'est i del nord-est. És una informació d'EMET.
0: I també volem conèixer com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Daniel Femenia, bon vespre.
2: Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobam tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim tràfic lent i aturades intermitents, a SMA de 9, autopista Llucmajor en sentit aeroport, des de l'altura d'Escoll d'en Rabassa fins al polígono de Sonoms. Això és tot per ara. Bon vespre.
0: Com vos dèiem, en portada, 61 incidents han estat atès pel Centre de Coordinació d'Emergències 1-2 pel fenomen meteorològic adversos que estan golpejant les illes des d'ahir a l'una del migdia. 7 d'ells continuen oberts per Illes. Mallorca ha registrat 46 incidents, Eivissa 13, Formentera i Menorca 1 cadascú. Els motius de les incidències han estat 12 caigudes d'arbre, 8 inundacions de via pública, 6 inundacions d'edificis o 5 interrupcions de serveis bàsics. L'1-2 també ha intervingut a 2 incidents de trànsit, 2 accidents de vehicles i a una embarcació a la deriva. Tot això després de les fortes pluges sobre les pitiuses que han deixat en menys d'una hora 46 litres per metre quadrat a Sacoma, 39,9 a Sant Rafel i 14 a Formentera, segons dades d'IBMET. Una alerta taronja que ha obligat a extremar les precaucions. A prop de l'una i mitja del migdia, els ciutadans d'Eivissa i Formentera han rebut l'avís de alert poc abans que es complicés la situació. Emergències ha demanat als pares que vagin a recollir els infants d'escola i s'han suspès les classes. L'avís ara és groc tant a Mallorca com a les Pitiuses, on la pluja ha creat problemes, sobretot de circulació a les carreteres i en els accessos als nuclis urbans. El Centre de Coordinació d'Emergències continua monitorant l'episodi de tempestes ara mateix. El govern demana precaució a la població perquè la pluja acumulada pot causar problemes als torrents. També recomana no baixar la guàrdia durant els moments de calma. Pablo Garriz és director d'emergències.
3: No podemos bajar la guardia porque los trenes de tormentas alternan núcleos muy activos con momentos de aparente calma.
0: Recordem que les alertes per pluges i tempestes a les Pitiuses sud de Mallorca i a la serra de Tramuntana tornaran a ser taronja des de les 2 de la matinada fins a les 12 del migdia. I parlem ara del preu de l'habitatge, perquè bat un nou rècord històric el segon trimestre d'enguany i se situa a les Illes en els 3.980 euros el metre quadrat. Això, segons les dades del Ministeri, que registra un increment del 2,5% en relació al primer trimestre i un increment interanual del 13,1%. Arreu de l'Estat, només la Comunitat de Madrid registra majors preus que a les Balears. En els darrers anys, el preu del metre quadrat a les Illes s'ha incrementat un 28%. Precisament avui, el govern ha assegurat que els habitatges a les Balears surten al mercat en les plataformes digitals amb un sobrepreu del 38%. És una de les dades que se poden concursar a l'Observatori de l'Habitatge, que ha posat en marxa l'executiu balear. Segons aquesta eina, a les Illes hi ha un dèficit de 17.000 habitatges per mor del creixement poblacional des darrers 25 anys. Una dada que és molt desigual per Illes i que guarda una relació directa amb els preus de compra-venda. Formentera, el dèficit dit, els del 54% més d'habitatges per donar resposta a l'increment poblacional, mentre que a Mallorca el xifren en un 8%. L'Observatori detecta també un doble mercat immobiliari segons l'origen del comprador. Quico Reinés és el director general